0: Senyors G3,
1: van en compte el feixisme, sexisme, racisme, de...
0: contra els polítics,
1: la policia,
0: la manipulació,